0: parla molt d'una relació que hi ha molt estreta entre la mar Mediterrània, la sal, la nostra sal, de Ibocit, i sobretot aquesta terra sagrada consagrada, vaja, al Déu Bes, no? Està molt estretament relacionat tot això.
1: Julia, què t'ha impressionat més d'aquesta tierra de Bes?
2: Uf, és un text meravellós. En Mon va escriure una adaptació d'aquesta novel·la històrica, el Mícar, el gran navegante fenicio, i poder viatjar a l'època fenícia a Eivissa amb una veu femenina, sembla com un viatge en el temps, i és, com a actriu, molt valuós. M'encanta, la veritat és que no us ho podeu perdre.
1: Quan serà? Explica-vos quan serà i a quina hora.
2: Sí, el dissabte 22, al Molí d'en Simó, a Sant Antoni de Portmany, a les 8.
1: A més, Ramon, tenim musiqueta també.
0: Sí, és una música que ha fet expressament la Marcela Friedrichs, la meva companya en el duet que quan fem poesia musicada, ha fet una part de la música seua, original, que l'ha fet amb el seu cello, i queda molt bé, perquè queda molt orgànic i encaixa molt bé amb l'aventura que mos va relatant na Júlia, que és una capitana fenícia, és a dir, que aquesta qüestió femenina està molt present de manera transversal i natural en tot el text, no? I ella li dona molta força.
1: Ja. Què ha sigut el més complex, diguem, d'assaiar? Júlia, en què t'has trobat?
2: M'he trobat que he hagut d'aprendre coses també de l'època fenícia, no? Perquè encara que és molt interessant i no, encara que som ibicencs, a vegades no és tan comú saber els detalls, no? Els noms de les ciutats, que eren diferents, Gadir, Malaca, Cartago... Bueno, molt interessant endinsar-me en aquest text perquè ha sigut una oportunitat molt bona també per aprendre els noms dels déus, les tradicions, els costums, la gastronomia, els aliments, què menjaven, què feien... I crec que a més de ser un event teatral, una lectura dramatitzada, és també una oportunitat per apropar-nos a l'època fenícia i aprendre molt.
1: O sigui, Ramon, podríem dir que és una tarda d'oci, però també pedagògic.
0: Sí, és una manera, és molt pedagògic, sí, perquè tant per la gent que ha llegit el llibre, que és molt, me consta, com sa que no, que se vulguin apropar a aquest món fenici que és tan nostre, tan ibicenc, no? Mm-hmm. Que d'aquesta manera aquest viatge, l'arribada a la nostra Ibocim, és el moment central d'aquesta lectura, i s'oferiran aquests dos tresors enormes que jo considero que són molt valuosos, que és la nostra sal i la nostra terra sagrada. Crec que sí, que mos ficarà de manera molt directa en la nostra història. I convé que no la sàpiga, que s'apropi, perquè s'explica molt bé.
1: Uh-huh. Júlia, t'hagués agradat viure en aquella època o què?
2: M'agrada molt l'època d'ara, també, però crec que prefereixo la d'ara. Però la veritat és que és genial el teatre en aquest sentit, no? Ens permet viatjar en el temps, uh-huh, i apropar-nos a aquests viatges meravellosos que les lletres ens ofereixen.
1: I tant que sí. Pues Ramon, no sé si voleu, o Júlia, no sé si voleu dir alguna coseta més.
0: Jo només dic...
2: Que lliure,
0: sí, exacte.
2: I gratuïta, i sí, ens encantaria que vingués tothom.
1: I tant que sí. Pues Ramon, aprofita per convidar la gent.
0: Esteu tots convidats, és un moment fantàstic per aprendre un poc d'història, de mites, de nostres mites, del comerç, de la nostra espiritualitat, d'on ve tot això. Un moment realment que val la pena, no us ho perdeu, aquest dissabte a Sant Antoni.
1: Pues, Júlia, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
2: Moltíssimes gràcies, Agustín.
1: Ramon, què t'he de dir a tu? Si tu eres de casa.
0: Sí, ja som a casa aquí, Agustín. Gràcies. Una vegada més, sí, moltíssimes gràcies per l'interès. Us esperem a tothom allà.
1: Faltaria més. Una abraçada als dos i enhorabona. Allí mos veurem.
2: Gràcies.
3: Onda Cero, tu ràdio.
4: ¿Planeando una escapada a Formentera? Hazla con Transmapi, la naviera 100% balear con 50 años de experiencia conectando las islas. Viaja a tu ritmo, con comodidad, frecuencia y la confianza de siempre. Compra tus billetes en nuestras taquillas o en transmapi.com.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Continuem a Más de Una Eivissa Formentera. I si hi ha algo, especial a la meva vida, evidentment és la música. La música que la vinc mamant des del principi. I tinc avui un convidat que, vamos, si a mi, si jo sóc la M de la música, ell és la música en directe i en majúscules. Pepe Turgamba, com estàs?
2: Bon dia, Agustí. Bon Encantat de parlar amb tu, com sempre.
1: Bon dia i bona hora.
2: Començar amb alegria.
1: Ai, bon sí, senyor. Bon. Portem bé el dijous o què?
2: Perdona? Sí. mira, avui pareix que sol, de moment, us dona un petit respiro, saps?
1: Sí.
2: Està tapat.
1: Sí.
2: Ja m'ho toca.
1: Escolta, Pepe, com va l'estiu, diguem així una mica en general, tu que estàs per aquí per allà?
2: Bueno, jo assistí, com que és clar, jo quan treballava, pues, quan tothom et mous, i ara no em moc, no em moc perquè ho veig totes les carreteres a tope, la calor que fa allà on vagis, saps? Mm. Però jo el que noto, allà on tocam o allà on d'això, que la gent, els professionals que tenen un restaurant, que tenen un d'això, molts es queixen.
1: Yeah.
2: I no és un només que diu, bueno, aquest es carrega una mala pata. No, és que jo el que noto és que... Però, en fi, segueix endavant, això està clar, entens? Jo canviï moltes coses, però, en fi, és el que hi ha.
1: Ja. Mira, t'explico simplement una coseta molt ràpida d'aquest matí, perquè jo passo tots els dies sobre les 7:15 per davant de Patxà, per vindre aquí a la ràdio. Si avui no hi havia 1.000 persones sortint de la discoteca, no hi havia ningú a les 7:15 del matí.
2: Sí.
1: O sigui...
2: Però jo diré una cosa. Jo era professional molts anys, ja saps? Però ja em farà pront de 14, que no. Mm. Però jo el que veig és que a vegades la gent que aplica normes i això no ho acaben d'entendre. A veure, si un polític o un que això diu, bueno... tancarem la música a les 6 del matí, per exemple. I així la gent s'anirà cap a casa a dormir. No, senyor, la gent no s'anirà a dormir.

0: o sigui que al rebentar anava a dormir. Yeah. Què vol dir això? Que avui, per jo, com ho veig a ojo així exterior, es pensen que quan apaguin els disjòqueis, la música, les cabines, segueix tenint la casa seva, no. Se'n van a villes i a cases i a racons, saps? Yeah. Sense cap tipus de control, i això per jo és molt negatiu. Yeah. Ara bé, qui en soy yo? Jo dono la meva modesta opinió.
1: Sí, però tu tens la professionalitat i la vida que has viscut, que és el millor exemple, Pepe.
0: Clar, és que, per supost, és a dir, jo avui en dia, quan veig, com dius tu, jo cada divendres tocam a Talamanca i pas per allà davant, saps? I m'ho quedo mirant i dic, ostres, Pedrín, això és pronta. Però quan ja hem acabat, quan ja he recollit 12:30 a la una per tornar cap a casa, pas per allà davant, i quan dius tu, jo veig aquell marací.
1: Ja.
0: Dic, mare de Déu, com ha canviat aquest món?
1: Ja.
0: El món mai és estàtic, sempre canvia.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Aquí i a Pernambuco.
1: Ja.
0: Però jo veig el nivell que ha agafat, saps? Hi ha una cosa, però, que jo m'entendo les coses així casualment. Abans, a les discoteques, jo, bueno, hi vaig començar, acabé a petjar, en Setmana Santa, l'any 85, i va ser el darrer any que les discoteques obrien a les 11. I el 86 es va obrir a les 12. Però clar, la nit era més curta. Jo me'n record tancar la música a les 4:15, els primers temps. Pues, avui en dia, pues, han tornat. M'he entrat no fa gaire. Ostres, a les 11, però ja em pres collonut. Perquè d'alguna manera, la gent, igual que menys hores dies, el que sigui.
1: Clar.
0: És a dir, per jo és un abans. Ara bé, molt més no et puc dir perquè jo n'he fundat una discoteca, pensant que vaig... No per res, eh? Tot el meu respecte. Pensant que vaig acabar, a sort que me'n sortia de casa per anar-me'n a treballar, ara me'n vaig a dormir, si no toc. No. En sèrio, però, t'ho dic.
1: Ja, sí, no. Mira, jo vaig treballar, jo, saps que vaig arribar aquí per treballar al CUC, quan va tancar el CUC, me'n vaig estar 5 anys treballant a Patxà, hasta el 96, i des del 96, que jo recordo, no he tornat a entrar ja el que és anar a una discoteca a vore, a ballar i tot. O sigui que estem a la part tu i jo, cuidado.
0: Sí, però clar, que això, aquest tio que diu, si va treballar mitja vida, efectivament, doncs per això.
1: Ja.
0: I perquè som majoret, eh?
1: Sí.
0: I jo som una joven promesa de rock and roll, que només té 74 anys.
1: Ahí està. Lo que vale és l'espírit, m'entens o no? O sigui que tot el que ve són gaites. Sí. Escolta, Pepe, si jo te dic, alerta, Tito Zornoza, Juanito Platé i Juanito Torres Bessó, què et ve a la memòria, tu?
0: Pues que, com a germans. Fixa't, el Tito, Pau Descans,
1: ja.
0: I jo, en els 10 anys ja tocàvem en la rondalla, en Don Rafael Sornosa, és un pare.
1: Sí.
0: M'entens?
1: Sí.
0: I poc després, quan teníem 14 anys, en Tito i jo teníem 14, i en Juanito Platé i en Juanito Bessó en teníem 16, doncs van fer les Diana, m'entens?
1: Sí.
0: És tota una vida, i amb tots els acompanyaments que han passat junts, bueno, quan us veiem és com si... A veure, què vols que et digui? És tota una vida que han fet junts.
1: Clar.
0: Encara, i ja des de fa molts anys, que a mi va per seu camí, però quan ens trobam en un event o l'altre, joder, o sigui, reim i tornem a tenir 14 anys.
1: Sí, t'entenc.
0: De veritat, t'ho dic. I
1: sí.
0: Recordant de fet, te'n recordes, i tu, si ho posa en pipa.
1: I tant que sí. És que vosaltres teniu un rècord, diria jo, que és Safaus, que està considerada com la primera cançó gravada en Ibicenc.
0: Sí, Safaus es va gravar l'any 68, crec, si no m'equivoc, que era en juny. Aquell mateix any, Nicidor Marí va gravar, també.
1: Ja.
0: Però, és a dir, el mateix any, ara, quin mes, no sé si van ser els primers segons, però que dins d'aquell any, no fa gaire parlant, no, si Nicidor també va, i tens raó, saps? Però, vaja, que van ser, jo, mira, quan vam gravar, el tutor i jo teníem 16 anys.
1: Ja
0: veus. I el Juanito de 8, i en 6 són Pau Descans de 9. Vull dir que érem tens, eren boixos.
1: I tant, uns pipiolos, cago en tot.

0: no, el meu primer viatge amb avion, saps? A Barcelona per gravar un quadrimotor d'aquell, me'n recordo, però tu, les àlies de Massell.
1: Sí, ja, ja, ho diu, ja ho diuen, que els que tenim aquesta edat estem vius de milagre, eh? O sigui que, cuidado.
0: No, no, nosaltres, ei, però nosaltres, mira, gràcies a Déu, encara ho podem comptar.
1: I tant que sí.
0: Hi ha molts i moltes que ja no hi són.
1: Per desgràcia, els anys 70 van ser molt complicats, eh?
0: Collons, collons. Sí, senyor.
1: Se van emportar molta gent, a massa gent.
0: Sí, i els 80, també.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Aquella plaga de la joventut, la mare no viu.
1: Sí, escolta.
0: La informació va encaure com a mosca.
1: Sí, digues, sí. Digues. Tu has tingut tota la vida relació amb el món de la música, si jo et dic Los Nuevos Bohemios, l'orquestra d'Esplà de Vila, que a mi m'encantava, la versió que feu dels Blues Brothers, m'encantava, m'encantava el Sweet Home Chicago, és brutal la versió que feu, Toc Rock, ara, per exemple, estàs també en Simple Rock. El món del rock ha evolucionat també, o el món del rock és com una ampolla, diguem, tancada, i segueix tenint aquest espirit que diem abans de reivindicar d'aquí d'Eivissa?
0: Bueno, per jo, i sempre consigo tot el que dic, és la meva simple opinió, el rock actual se segueix fent de rock, i bo, i de no tan bo, avui en dia, grups internacionals. Però nosaltres, quan dic nada, simple rock, fem un repertori. Ja el nom ho diu, simple rock. I vaig buscar aquest nom perquè simple, o sigui, en baby-seng, en castellà, en francès i en anglès s'escriu igual, però es pronuncia diferent.
1: Sí.
0: I el que feim nosaltres és un rock molt simple. Nosaltres hem tornat a quan teníem 14, 15, 17 i 17 anys, que és, nosaltres, hi ha grups molt bons aquí a Eivissa, que també composen i xapó. Nosaltres, com que ja... el que feim és versionar, bàsicament, 60-70, saps? Temes que ara de jovenet hi hem tocat, ara els feim amb una mica més de trampera i amb una mica més i amb millors instruments i tal, però nosaltres... I una cosa que m'agrada molt i que a vegades em fa obrir la boca, dic, ostres, estan tocant la banda s'altra. I veus un boig, una boixa de 20 anys, de 8, 22, gent molt jove, que et fan així un vestit per amunt, o et diuen, que bien, i jo, joder. Jo dic, però, a ti te gusta esta música? Sí! Dic, però si eres un crio, una cria, sí, però uns et diuen, és que mi padre la ponia en casa, un altre, però
1: sí,
0: jo que et flipa, sí. De veure la quantitat de gent jove, que els agrada escoltar aquestes versions que fem nosaltres de grups i de cançons que, mare de Déu, ir lo temporis, eh?
1: Ja.
0: I això m'agrada molt.
1: Hombre,
0: dona un xut d'energia i de...
1: Això vol dir, Pepe, que hi ha esperança encara.
0: Clar que sí, no, ja ho crec.
1: Per favor, no crec, per favor, crec. Clar que sí.
0: Ja ho crec que sí.
1: Ja. Escolta, Valtros... quan éreu, diguem, jovenelos, no? 60, 70 i tot això, sempre vos avui heu mesclat en la gent que venia aquí, de los peluts, que diuen, no? Los, entre cometes, els hippies aquells, i vosaltres anàveu de palanquers, també, no?
0: Sí, més que mesclàvem amb els hippies, que ells, a veure, tenien el seu món, tens? És a dir, era bàsicament, s'ajuntaven entre ells, i a zones molt concretes, i a platges concretes, això. Nosaltres estàvem en el nostre món, en vàrem conèixer, tot, perquè nosaltres pensem que l'any, es Diana, l'any 68 i l'any 70, tocàrem tota la temporada a les Càlvies.
1: Sí.
0: Vull dir que era com a centre mundial i disseny d'això. I bon rotllo, sempre.
1: Sí.
0: I encara tenc amics que encara m'ho... I, bueno, l'any 70, que vaig començar a treballar en el banc, de 8 anys, clients que teníem, que eren hippies, i també alguns d'ells, hi havia un país d'americans, inclòs, hi havia de per tot, saps?
1: Yeah.
0: Bon rotllo, ara cada qual fes la seva vida. Poca gent, molt pocs de gent de Silla, que també n'hi havia, ja m'ha dit, es mesclaven, o feien la vida junts amb ells. Algun n'hi havia, però no tants.
1: Ja. Has nombrat les Dàlies, que per mi és un punt de referència.

0: consciència com allò que on se podia tocar. De fet, pues, el Namasté i tot això encara venen grups i bueno, ara d'aquí poc també fan una nit flamenca i tot això. Trobes que Eivissa, que ha sigut, diguem, un lloc com una, nunca mejor dicho, una illa dins de lo que és el món, farien falta més llocs per poder tocar música en directe, Pepe?
1: Jo aquí et diré una cosa, pues, la meva pròpia experiència, encara està Simple Rock, està actiu, no? Quan podem tocar, hem estat tocant a locals així especialment per rock and roll, com les Rosanes, en fi, bandes que la gent que va allà. El que passa que hauria d'haver-hi llocs que n'hi ha. Hi ha Sant Jordi, hi ha Rosanes, hi ha algunes bandes, hi ha algunes que em perdonen, encara no diré les cartes, no? Que si la gent que li agrada aquest tipus de música, rock and roll, i és blues i això, ahí va. Qui se'n sap qui toca aquest dia? Yeah. Però sap que hi haurà música des que vol. Això és el que per jo falta. Perquè, a part que jo no havia vist mai en l'aspecte de la música en viu, no de les discoteques o de les... No. Música en viu, que hi ha algun ajuntament a posar tantes pegues a una cosa que està feta a uns horaris, normalment, i fins i tot de migdia, i posen traves i pegues, que si los vecinos, que si no sé què, que si l'ordre ministerial, en fi, escoltau-t'ho. Yeah. Escoltau-t'ho. Jo no conto pel·lícules que abans de néixer l'altre, jo ja tocava per tot arreu, i si Formentera.
0: Sí, sí, que és de cosa...
1: Sí, sí. Però és que hi ha coses lògiques.
0: Clar.
1: Un restaurant a les 2 del matí, per exemple, un restaurant a la platja, tinga música a tope, viu o en directe amb un grup o com sigui, escolta tu, això és pura lògica, és que no.
0: Yeah.
1: Però que uns horaris, que jo no et dic que arribar ni a les 12 de la nit, no, no, ja, que podin alguns, les pegues que posen, allò em fa de veritat, és molt trist.
0: Jo crec, Pepe, modestament parlant, en l'experiència que jo tinc també de 43 anys treballant al món de la ràdio, de la música, discoteques i tot això, que aquí fa falta seure's els que organitzen una mica el tema horaris en els músics, en els artistes, i parlar, intercanviar opinions i arribar a un consens de dir, bueno, perquè Eivissa al fin i al cap s'ha caracteritzat sempre per la música. La música electrònica ara, però abans ha sigut un punt de referència de la música rock, de la música pop. Tot això, tenim grans grups que han vingut aquí, que sempre passen... Aquí tenim Mick Jagger, Collins, han estat Pink Floyd, han estat gent de la Champions de la música. Pues no posem traves a la música. No posem traves a la música. Per l'amor de Déu.
1: Se n'hi posa.
0: Ja.
1: Per desgràcia, se n'hi posen.
0: Ja.
1: Tens, o sigui, que... En fi, ja dic, no vull dir noms ni llocs, però sí que puc dir que hi ha bandes que farien, no?
0: Sí,
1: cada dia.
0: Sí.
1: Un dia cada 2 setmanes, tens? Jo, en altres, dalt d'una platja d'Eivissa, a un restaurant, amb horari de mitja tarda, no m'ho dic, es muntaven uns pollos. A part dels clients d'aquell restaurant, tota la platja que hi havia s'ajuntaven a la festa i era una cosa preciosa.
0: Clar.
1: Tens, això s'ha acabat. Yeah. I dius, per què? Quin perill? A qui emprenyes?
0: Però és que, per una altra part, Pepe, tens el que tu dies abans, que tens un restaurant o un xiringuito en la música ximpum, ximpum, a todo meter, no passa res. Cago en tot.
1: Oh, que sí. Però et dic, si això és qüestió de seny, de sentido comú.
0: Et dic,
1: a la platja, la platja és de todos. Però si tu a un restaurant, home, està clar que dins d'un restaurant no pots fotre una musicada.
0: Yeah.
1: Per això, pues, cada vegada, de moment, per desgràcia, estan tocant menys. Però una música en directe, per volum que li fotis, d'alça platja, no d'alça platja, de vora, en el linde de la playa, m'entens?
0: Però
1: que ho disfruta tot, qui està allà prenguent el sol i es foten a ballar, i m'entens? Això és preciós, home.
0: I tant que sí. I a més, ara que s'està fomentant tant el tema de consumir producte d'aquí, del quilòmetre zero, etcètera, tot això, en la part de la música, també fomentes que la gent, que els músics, que els artistes puguem viure només, viure, que tampoc és tan difícil.
1: No, i, a veure, jo reconec una cosa, crec que per tot arreu, allà on sigui, per un músic, per molt bo que sigui, viure de la música és molt difícil.
0: Sí.
1: Això està clar, per desgràcia és així.
0: Ja.
1: Ara bé, que hi ha molta gent bona i guisa. Jo, per lo poc que em moc,
0: sí.
1: Escolta, gent molt bona. Gent, collons, dius, joder.
0: Sí.
1: Això, jo em donen ganes d'agafar el baix i fotre'l la mà. M'entens? Pues, sí, m'entens? Pues, això, pues, cada vegada et posen més pegues.
0: Ja,
1: més
0: ja. Pegues. Bueno, esperem que el sentit comú els inunde un dia, que s'aixequen del llit i diguen, anem a canviar coses, me cago en tot.
1: Ai, per favor, sí. Ai, anem a parlar amb gent que sap de cavall.
0: Ai, sí. Anem a buscar els professionals.
1: Aquest dia neixer tot aquest món.
0: Escolta, aquest diumenge, dia 23, tocareu a Platja d'en Bossa. Explica'm una mica què és el que fareu o què podem escoltar.
1: Mira, és un lloc pues, que ens agrada molt, li diuen el Campito. Això és el centre de la associació de vecins, de vecins de Platja d'en Bossa. També tenen una escenaria tallada amb la mar de Polit, hem tocat moltes vegades, i normalment són festes que ajunten molta gent.
0: Sí.
1: La darrera que hem fet allà va ser l'homenatge en el Ramon Bufí, Pau Descans, que es va muntar, va estar petat de gent, preciós i estupendo. Això va ser un dels dies de la zona de Gerret a Santa Eulària. I varen tocar, el quartet, varen tocar a Santa Eulària, allí en un tenderete, i en que va, ciutant cap a la Platja d'en Bossa. I es diu el 23, pues, diumenge que ve, són les festes del barri, i no estic massa informat del tot, però sé que els dies, ja dic jo que és a grups ja de tot, i en concret els 23, el Salt Post, a partir de les 8 i mitja, estaven anunciats Aikia, que són, en fi, Keiper, la Marga Bufí,
0: sí.
1: En fi, Manolo Díaz, etcètera, són tots gent fantàstica,
0: sí.
1: I Simple Rock, saps? Vull dir que pot ser una nit molt polida.
0: I tant.
1: Dic, la vegada que hi tocàrem, va haver una marxa increïble.
0: Hombre.
1: Increïble. I això que, després de tot un dia, perquè va ser aquell event,
0: sí.
1: Va ser continuar tot el sant dia.
0: Ja.
1: I va ser una meravella.
0: Sí, dic, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Diumenge serà més o menys... Sé que hi ha altres activitats, també dissabte crec que hi ha, però sincerament no estic massa al corrent.
0: Ja. A quina hora començarà, Pepe?
1: Diumenge suposa que a les 8 i mitja.
0: 8 i mitja, perfecte. Bona hora, sí senyor. Que ja la caloreta ja baixa, ja la cosa ja canvia. Fantàstic.
1: Jo és el que veig, que són horaris com Déu mana.
0: Clar que sí, clar que sí. Que no molesta ningú, que dona vida, que és l'espirit d'Eivissa, i sempre endavant. Viva la música, cago en tot.
1: Amén, sí senyor.
0: Pepe Gamba, de Simple Rock, entre altres moltes, moltíssimes coses, una vida dedicada a la música, sempre és un plaer, i mos veurem el diumenge, eh?
1: I serà un plaer. Una bona abraçada. Fins.
0: Una abraçada forta. Adéu.
1: Bon dia, igualment. Adéu, adéu, adéu. Jo tenc una
2: enamorada. Toldos Pitiusas. Sus toldos a medida con la máxima profesionalidad. Los sistemas más avanzados, como por ejemplo motorización para toldos Sonfi, la marca más prestigiosa del mundo. Cofres Storebox, los toldos que se recogen protegiendo la lona. Y además, toldos tipo vela. Toldos Pitiusas, diseños personalizados, cerramientos totalmente transparentes con soldaduras térmicas de lo más elegante. Toldos Pitiusas, calle Joan Turtur, edificio Eva Park, Santa Eulalia, teléfono 971-33-6898. Onda Cero, tu radio.